0: naturalment saludable.
1: Fins a l'ou amb nova forma de viure quan. A l'ou i tot ho muda. Fins a l'ou amb nova forma de viure quan. A l'ou i tot ho muda.
2: Agenda informativa. Sexy. Avisos, anúncios e comunicados.
3: Rádio Comercial de Cabo Verde. Publicidade.